sempre recordaria-la. Teresa, ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

s'instruïen al seu voltant, al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons

venia i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecats, sense pecats. Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una flor del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.